0: Tots els èxits, tot l'estiu. Als 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que fa...

0: graciosa, la vida és més sabrosa.
1: El som més refrescant de l'estiu. Els 40.

0: Barcelona, 93.9.
1: Aprofita els últims dies sense IVA a Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Últims dies amb uns preus irrepetibles. Només fins al 4 d'agost. Conforama.
2: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
3: En Hipoyagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Comedor Puque, antes 179 euros, ahora por solo 149 euros. Ven a tu tienda Hipoyagán más cercana o compra online en hipoyagán.com.
0: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
4: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
0: Totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat, el web dels 40 en català. Barcelona, 93.9.

0: Barcelona, 93.9.
1: Y la Patrulla Canina vuelve al cine.
2: Sea lo que sea lo que nos encontremos, estaremos preparados.
1: La aventura se vuelve jurásica.
3: ¡No estamos preparados!
1: La Patrulla Canina, la Dino Película, solo en cine 7 de agosto.
4: Busques un matalàs i por arsènic per pells sensibles? A Conforama trobaràs matalassos de marques com Flexo Picolín que t'ofereixen un descans més saludable amb fins a un 60% de descompte. Conforama té cura de la teva salut mentre dorms.
0: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni. Miqui Núñez. Vull caminar descalç amb tu. Buhos. Semblava tot per tu. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu ets tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
5: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.

és el número 1 de la setmana, als 40. La reina del pop es torna a coronar en aquesta ocasió amb el seu treball anomenat Confessions 2 i aquesta col·laboració que hi trobes a dins al costat de la Sabrina Carpenter. S'anomena Bring Your Love. Així arrenquem la tarda del cap de setmana a través dels 40. Benvinguts i ben trobats. Junts fins al

directament des d'Austràlia, aquí tens el Dràcula de Tame Impala, aquesta nova versió, aquest remix en col·laboració amb la Jennie de les Blackpink, que per cert, aquesta setmana ha estat protagonista de diferents notícies a casa nostra per enregistrar el seu nou treball a Girona i la Costa Brava, amb alguna bandera independentista que altra també en el videoclip.

No sé tu, però a mi tot el que publica aquest home m'està semblant fantàstic, fabulós i que sembla que estava destinat a dedicar-se al món de la música. És l'Alex Warren. De fet, va arribar a un punt de la seva vida que va acabar dormint al cotxe dels seus amics perquè s'havia quedat sense un duro i al carrer, bàsicament. Llavors, d'un dia per l'altre, va arribar aquest projecte, va arribar Ordinary i la cosa va canviar moltíssim. La música va treure del pou on estava i ara, doncs mira, ens presenta un altre senzill més que ens encanta, això que s'anomena Fever Dream. Escolta'm, de seguida per aquí arriba, entre d'altres, Shawn Mendes, Romeo Santos i Prince Royce i més.

0: Descobreix la música.
1: Descobreix la música.
0: Els 40.
2: Després del Dardos, anem fins a Chicago per descobrir la nova protagonista de l'escena neo-soul dels Estats Units. Ella es diu Raven Lené. I atenció, perquè després de triomfar a les xarxes, arriba al top 5 del seu país amb això que s'anomena Love Me Not. Sí.

És molt rotllo estiu, aquesta cançó. David Guetta, Alpha Bill, el seu creador original, i també l'Ava Max amb el Forever Young, per sempre joves. I aquest és l'esperit que hem de seguir, i tant que sí. De fet, de seguida ens deixem portar per una cançó d'estiu que ens porta a records inigualables, però amb nova versió. Abans, Pablo Alborán i el seu Algo de mi.

0: Són a l'estiu als 40. Ayer la vi Juan Magán i Omar Montes. I de seguida, a partir de les 6 de la tarda, atenció que arriba als 40. Teddy Swims. La nova cançó de la Vico, més dolça que mai amb aquest tiramisú. I la banda sonora ideal per aquesta tarda de cap de setmana, amb la Graciosa. Aquestes i moltes més estan a punt de desfilar per la teva ràdio.
1: Deixes la teva ciutat per uns dies? No et preocupis. Emporta't amb tu tots els èxits, les nostres ràdios online, les notícies dels teus artistes preferits i el millor dels programes que més t'agraden a la teva tablet o smartphone amb l'aplicació dels 40. Descarrega-te-la ja i tingues connexió total amb tot el que t'agrada a qualsevol part del planeta. Els 40, tots els èxits. La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Sexeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
2: Patrocinen Salcosta, Baricentro i Eurofitness.
3: ¿Tú también odias los silencios de las primeras citas?
4: Entonces, tú... Pues...
3: Deja los silencios incómodos atrás gracias a Double Date de Tinder. Con Double Date de Tinder, tu bestie se une al plan para que siempre haya alguien que salve la situación. Rompe con las citas de siempre. Prueba Double Date de Tinder.
5: Vive la gira de conciertos más extensa y exitosa de nuestro país. Más de 200.000 espectadores, 22 fechas, un mes de éxitos en directo. Los 40 Summer Live 2026. Con las sesiones de tus DJs favoritos de los 40, Óscar Martínez, David Álvarez y Karin Herrero. Y las actuaciones de Lala Lopio, Walls, Kiara Oliver, De Paul, Daniela Blasco, Adexei Now, Vico, Bombay, Yorgaki, César AC, Leire Martínez y muchos más. Muchos más. Del 9 de julio al 7 de agosto. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com. Este verano vive la experiencia Los 40 Summer Live. Con el patrocinio de Afterbite, te pique lo que te pique y Repelbite, para que no te piquen. Manzana Joya, siempre crujiente, siempre jugosa, siempre divertida. Barcelona, 93.9.
6: Gaudeix del Festival Occident Summerfest a la Cerdanya amb Lala Love You, Joan Dausà, l'Axambusto, la Ludwig Bank, Pablo López, Taburete i molts més, del 13 al 22 d'agost. Compren ara les entrades a occidentsummerfest.com. Occident Summerfest. Aquí l'estiu sona diferent.
7: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
8: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
5: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Sexeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
2: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.

0: Super Alma, Noel Turizo, por un pendejo no sé llora, salud mi reina, part d'una altreta sortida a les 6 de la tarda a través dels 40. Aquí el Víctor de la Torre, que et saluda i que té ganes de compartir amb tu doncs, un moment dolç. Podria ser un gelat o unes postres. En aquest cas, ens quedem amb les postres.
1: No, 40.
2: Els 40.
0: És l'Amico. Això es diu tiramisú.

0: de Shakira i Burna Boy. Un dels moments més divertits aquesta setmana a través de les xarxes ha sigut el protagonitzar per una nena al concert de Medellín de la Karol G, on la colombiana li preguntava que quina és la seva cançó preferida. Atenció al que va passar.
1: Quina és la cançó favorita?
0: Molt ubicada, la nena, eh? M'encanta. Quina cara que ficava la Karol G.
2: Els 40. Víctor de la Torre.
0: Estaràs d'acord amb mi que és un dels moments virals més divertits d'aquesta setmana, eh? Que poc s'esperava la Karol G, aquesta resposta. De debò.

0: De debò, jo crec que més ideal que aquesta cançó a aquesta hora, impossible, en plena onada que estem visquent pràcticament arreu del país. Aquí estaven, aquesta coalició, a la nova cançó dels Bang de Neon, que s'anomena El Ventilador, i que ve acompanyada, doncs, a la producció de Mon DJ i també dels Buhos. I atenció, perquè ara deixem casa nostra, que fem un avió o ens teletransportem, tu, si som més de fantasia. Arriba per aquí un home que quan agafa un micròfon tothom queda sense alè, no m'estranya.
1: El som més nou.
2: 40. Els 40.
0: Saps aquelles persones que van de ser ciències per la vida, però que realment no tenen idea de res, però ells sempre han de quedar per sobre, com si fossin l'oli. Doncs d'això mateix, i en qüestions també d'amor, parla la nova cançó de Teddy Swims. Es diu Mr. Know-It-All.

Podríem dir que és una de les cançons més preferides d'aquesta formació i, sobretot, d'aquell any en concret, eh? El High Hopes de Panic at the Disco. Escolta'm, ara mateix per aquí tenim a punt i preparat a Shakira amb un altre que no és Barnaboy, o, per exemple, ara mateix anem fins a La Graciosa amb Quevedo i Elvis Crespo. Jo sí que fa estiu, com un gelat, l'olor a mar o fins i tot de crema solar.

0: promès, aquí estava la Shakira, una col·laboració que precisament no era en Burna Boy, no era el Die Die, la cançó del Mundial, sinó aquesta que compartia amb un paisà seu, amb BLE, això que s'anomena Algo Tu. I atenció, perquè estem a punt d'obrir les 7 de la tarda.
1: Si me critican, no me va ni pena, yo nunca me meto en la vida ajena.
0: I a partir de les 7 sonarem així. De seguida, un dels grups que estaran amb nosaltres a les festes de la Mercè, amb els 40 aquest setembre, Saxeni. La nova cançó d'aquesta dona, Ariana Grande, que, per cert, ahir divendres publicava el seu nou àlbum, el 8è, anomenat Petals, i aquesta joia estarà a dins. I ens muntarem al karaoke amb la Itana i el seu superestrella. Tot això i més està a punt de sonar aquí, a la ràdio musical líder de Catalunya.
2: Tots els èxits. Els 40.

0: És la cançó més important en els pròxims 7 dies. Així ens ho feia saber aquest matí l'Òscar Martínez en el nou repàs de la llista dels 40, a del 41 Coca-Cola. La reina del pop, la Madonna, aconsegueix de nou el tron amb aquest Bring Your Love al costat, col·laborant amb la Sabrina Carpenter. Un èxit global.
1: Els 40. Víctor de la Torre.

Doncs sí, família, ja tenim la data, 25 de setembre, serà divendres, tenim la ubicació, la platja del Bogatell, i tenim el cartell Miqui Núñez, Buhos, Aina Machuca i també Saxeni. Tot depèn dels ulls que et mirin. Aquests últims posaven banda sonora aquest moment amb el seu Els ulls que et mirin, una de les que trobes dins el seu últim EP anomenat Només Música. Bé, per cert, a més tenim alguna altra que ha de ser sorpresa preparada pels concerts dels 40 per les festes de la Mercè. Entra a la nostra pàgina web, allà tindràs tota la informació. I aviat anirem donant més detalls. Ara ens quedem amb aquesta cançó que ja ha caigut del número 1, la Lola Índigo, el canari Lucho RK, i que plegats han fet això que s'anomena El Bachatón de la

0: Era el Dardos de Romeo Santos i Pink Floyd. Per cert, de seguida, parlant de col·labos, una altra de llatina, Juan Magán i Omar Montes amb Ayer la vi, la versió 2026 del Bailando por ahí. Però abans, destapem el vuitè àlbum d'estudi de l'Ariana Grande.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: El vuitè àlbum d'estudi de l'Ariana Grande s'anomena Petal, i a dins hi trobaràs aquesta joia que ens encanta. Es diu Hey That I Made You Love Me. És el més nou.

Em flipava moltíssim aquesta cançó. Era la Sia amb Cheap Thrills a través de l'antena dels 40. Amb aquest mood d'estiu acabem d'arrencar el mes d'agost i això sempre és sinònim de vacances, de platgeta, d'olor a mar, de crema solar, de gelats, de riures i de passar bons moments, però sobretot, sobretot, també és sinònim de noves cançons i banda sonora per aquest estiu. Genial aquest inici del mes d'agost. I atenció, perquè a la teva ràdio arriba una versió

Sí, sí, és una versió d'una cançó que ja coneixes dels Oques Grasses, la que hem triat com a cançó de la comunitat dels 40 aquest estiu. Cara de cul, Naina i Jules. I de seguida, doncs, cara de cul no, eh? Somriuràs escoltant a Quevedo i Elvis Crespo o Raven Linet. I també ja posats, anirem a escoltar a Tame Impala i la Jenny de les Blackpink. Quedat al meu costat, que queden més sorpreses. Tots els èxits. 40. Els 40.

0: Deixes la teva ciutat per uns dies?
1: No et preocupis.
0: Emporta't amb tu tots els èxits. Les nostres ràdios online, les notícies dels teus artistes preferits i el millor dels programes que més t'agraden a la teva tablet o smartphone amb l'aplicació dels 40. Descarrega-te-la ja i tingues connexió total amb tot el que t'agrada a qualsevol part del planeta. Els 40, tots els èxits.
2: La música nos hace viajar. Y este año viajaremos al epicentro de nuestro 60 aniversario. Vuelve la noche más importante de la música en nuestro país. Barcelona presenta los 40 Music Awards Santander 2026. 20 de noviembre, Palau Sant Jordi. Los has visto cada año y te has emocionado. Imagina cómo sería vivirlos.
3: ¡Aitana!
4: ¡Niki!
2: Entradas ya a la venta en los40.com y El Corte Inglés. Sé testigo de la edición más histórica de nuestros premios.
5: ¿Pero qué acaba de pasar aquí, Santa Rosalía?
2: Los 40 Music Awards Santander 2026.
6: Los 40.
2: La música nos hace viajar.

0: al Manuel Turizo, dona la benvinguda. S'anomena Por un petejo no se llora. Salut, mi reina. Amb ell obrim aquesta nova hora a través dels 40. Hem superat el punt de les 8 i anem molt a tope, eh? Per aquesta horeta ja és la que toca, doncs, posar-se guapo, posar-se guapa. La dutxeta després de la platja, de la piscina, de la bassa d'on fos, per aquesta nit fer una mica el trapella, sí o no? És el moment clau, ara.
1: Els 40. Els 40. Víctor de la Torre.
0: Comencem a poc i anem pujant les revolucions. De moment ara ens quedem amb aquesta que segur que et saps de memòria i la cantes. All of me.

La nova proposta que ens portava de Pol, això que s'anomena En unos años, de fet la va presentar just abans de passar-se per Barcelona en concert, estrenant el seu primer àlbum, el seu debut discogràfic. I ara, atenció, que anem fins a les antípodes. Ens quedem amb Dracula Remix, Tame Impala i Jenny de les Blackpink.

I parlant de la gent i de les Blackpink, protagonista d'un dels titulars d'aquesta setmana destacadíssims i virals, i és que ha estat enregistrant la seva nova cançó, el seu nou projecte, per Girona i per punts a la Costa Brava, amb molta repercussió i molt a comentar en aquestes imatges. De fet, si no les has vistes, les pots trobar al nostre Instagram, @els40, i ja posats, segueix-me a mi, @vixdelatorre.

Serem una Raven Lanier. Atenció, perquè això ho publicava el 2024, es va fer viral a les xarxes sota el títol de Love Me Not i així engegava la seva carrera musical. Fins i tot l'han arribat a anomenar ambaixadora del New Soul, la de Chicago, passant per l'antena dels 40. Escolta'm, de seguida per aquí arriba, entre d'altres, Ed Sheeran, també Quevedo, Elvis Crespo, però ara ens quedem amb el hawaià Bruno Mars i una de les que sé que t'agrada molt. Aquesta que porta per títol I Just

0: pasa, la vida es más sabrosa.
1: Oh, this is Coldplay.
2: It feels like Coldplay. I'm falling in love.
3: Els teus artistes preferits sonen als 40. Tots els èxits.

dels Banda Neon. Ententa passejar els seus passos prohibits. Segurament tu també ho faràs aquesta nit, ja sigui doncs, a festa o a la festa major, que ja comença la cosa a escalfar-se i l'olla ja bull a moltes festes majors arreu de Catalunya. Jo marxo, ens escoltem dilluns a partir de les 10 del matí aquí als 40. Et deixo amb molt bones mans i molts més èxits. Sigues dolent, però només una mica, ok?